0: Pues la cançó diu que s'acaba l'estiu i comença setembre, i efectivament, molt bona vesprada de dilluns 31 d'agost, últim dia del mes d'agost, per a molts l'últim dia de vacances, per a altres el primer. Siga, com sempre, moltes gràcies per elegir-nos. Intentarem acompanyar-los amb tota la informació del dia i també amb temes més que interessants. Per a començar, avui és el dilluns després d'un fet històric. La Volta Ciclista a Espanya acabant una etapa a la platja de Xeraco. Centenars de persones congregades al municipi per donar suport als campions. Des del matí, un desplegament total amb tots els mitjans nacionals i internacionals allí. Vaja, impressionant de veure i molt emocionant. Tot i que ja saben que abans d'arribar a Xeraco, el que fins al moment era el líder, l'eslové Tadej Pogačar, va patir una caiguda molt greu i va haver d'abandonar. Però bueno, igualment, a Xeraco es va viure amb moltíssima emoció. Li preguntem quin balanç fa a l'alcalde Xeraco, Avelino Mascarell. Alcalde, molt bona vesprada.
1: Què tal? Molt bona vesprada.
0: Com va anar la Vuelta?
1: La veritat és que molt bé, molt bé, com l'esperàvem. Una llàstima, no? Perquè la notícia i els recordatoris era que Pogačar va caure en l'etapa de Xeraco i no ha arribat al poble. No sé si m'ho haurem de plantejar organitzar-la l'any que ve i que torni, perquè m'ha quedat les ganes.
0: això queda ahí.
1: A banda d'este fet puntual, que, bueno, que sí que és una llàstima, no? Que pues, bueno, el que és l'home del moment, és el déu de la bicicleta, en estos dies pues, patir un accident, pues, més mal en sap per ell que es perdrà pues, uns dies i lo mal que té, però bueno, és, lo que a la part deixarà com es toca ha sigut tot un èxit, supercontents, Enric Mas en el pòdium, la camiseta roja, però bueno, que des de l'ambient que vam viure en la playa, superfeliços, ara estic, pues, bueno, esperant voltes pel poble, estem en la rutina ja perquè anem tornant a la normalitat, i va parlant la gent i va dient lo bé que va estar tot, com va funcionar, i lo bé que s'ho van passar, no? Lo que s'ha divertit la població de Xeraco i especialment a tots els veïns que vos visitaren, perquè era gent de tota la província, n'hi havia gent en la zona de Simat, en Baix també, el port estava a tope de gent, la Xeraco poble, bueno, i Xeraco poble em pensava que se'n baixarien tots a la playa i Xeraco estava a rebossar de gent també pels carrers i com no, la platja que va ser un espectacle. La veritat és que orgullosos, satisfets, i ara ja en el plof, no?, este de quan t'acabes una organització d'esta envergadura, que penso que som un poble pues, que no som massa grans i tampoc tenim un pulmó molt gran, però la veritat és que l'organització de la Volta i la col·laboració que hem tingut l'Ajuntament ha sigut crucial per a que fora un èxit, i quan dius, no sé si ha sigut 10 o de 12, no? Super satisfets i molt agraïts.
0: Molt bé. Alcalde, suposa que també els bars i restaurants de la platja a tope, no?
1: Pues sí, perquè és un espitjor, no? Perquè sempre de cara a final de l'estiu pues, baixa la gent, se'n torna ja per a preparar-se la tornada a l'escola, i el que ha fet al final de l'etapa és que pues, allargarem una miqueta l'estiu i que la platja no s'hagi buidat ja tant cara al final com sol passar. I l'hostaleria pues, a tope. Anés per restaurants i estaven pues, tots a la bandera, tot i que la gent pues, bueno, en la por de que no poder avituallar-se pues, han portat coses de casa. Però així i tot, pues, bueno, tot el que envolta el món de l'hostaleria, especialment de la publicitat que ens ha donat bueno, este episodi, que és, és inèdit i crec que serà irrepetible, pues, el fet de que Xeraco hagi estat en el mapa mundial, pues, bueno, pues, va fer que no acabem este com... acabem este ja i s'hagi acabat tot, sinó que és la preparació de l'any que ve, el fet de que hagin parlat tant de Xeraco pues, i que hagi eixit. Eren 110 països, no? Recordo quan començàrem fent la publicitat, 110 països que van estar retransmitint este espectacle, però el fet de que Pogačar diguera que anava per la Volta, no? El que volia tindre el major roig per a ell i tindre ser un tricampió, no? Haver guanyat les tres grans i més en guany repetir, no? El doblete que tindria en el que és el Tour, que el va guanyar recentment ara per la Volta, però va fer que ampliaren i eren 189 països els que estaven volcant en l'etapa de la Volta. Entonces, nosaltres super satisfets, encantats i esperant que aquesta repercussió es convertisca en èxit de cara a edicions pròximes turístiques, no? Tant per a la nostra hostaleria com per al lloguer d'apartaments, que sabem que hi ha molts veïns de Xeraco que tenen apartaments turístics i és un reclam molt potent que tenim per a promocionar la nostra platja i perquè l'economia que tenim així en el poble pues, funciona, no? I que vagi complementant-se. I la veritat és que, bé, feliços i ja pues, emprenyant a veure en quina pensem, no? I a veure què podem fer ja, perquè baixar el llistó no podem. En Xeraco som així, no? I tenim que treballar-ho per a portar coses xules a Xeraco, que al fi i al cap pues, és el que ajuda a que aquest sentiment d'alegria, de satisfacció, pues, és, no siga només a l'estiu, no? Que el puguem allargar durant tot l'any, que és el que busquem.
0: Totalment. Alcalde, i a més a mi com a xeraquera particularment em va fer molta il·lusió perquè vaig sentir els retransmissors, els que comentaven la volta dient que la platja de Xeraco era una de les millors, que cada any renovava la bandera blava de qualitat i la veritat és que pues, va ser un puntasso això.
1: Sí, la veritat que sí. I veure un final d'etapa en el que la meta estava ubicada. Jo pensava, quan estem fent el disseny de l'etapa, per a veure que s'escapen, perquè els metres últims de l'esprint estan ja damunt de la frena i era impossible, no? El fet de que arribaren al riu Baca i feren l'escapatòria cara al Miraor, bordejant el riu Baca, això no veixirà en la tele, no? Però jo sé que ciclistes ho van disfrutar, no? Una etapa com esta i veure l'helicòpter que anava traient el nostre terme, pues era, bueno, pues a mi la veritat és que m'omplia. Jo mirava per la nit en diferent, no? Ja, en televisió espanyola, en la televisió a la carta, com havia quedat el final d'etapa, i la veritat és que és molt xulo veure com el poble de Xeraco, jo, bueno, és el meu i m'agrada, no? Però veure-lo per dalt en l'helicòpter, els corredors per dins del municipi i tal, pues encara li donen un punt més perquè si ja estem orgullosos de ser xeraquers, Celia, pues,
0: sí, ara més. Així no és. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Tot un plaer i agraït a la cobertura que heu donat estos dies perquè ha sigut brutal i heu fet un magnífic treball tots els teus companys i vosaltres.
0: Sí, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Avelino. Adéu, adéu. Bueno, ha sigut molt, molt beneficiós per a Xeraco. Tot el món estava veient Xeraco i la platja. I també ha sigut beneficiós per al poble de Barx, on de bon matí hi havia ja gent esperant la cursa i diuen que van passar per allí tot el dia. Vaja, escoltem a la seva alcaldessa, Esther Vidal.
2: Pues el pas de la Vuelta per a nosaltres ha sigut molt positiu, però molt, molt positiu, perquè la gent se'n va vindre a Barx a veure passar la carrera i van estar així ja des del matí. Els restaurants i els bars estaven a tope, però a tope, que no hi havia ni una persona. Hi havia gent per tots els costats. L'oficina de turisme va estar tot el dia donant informació de les nostres rutes turístiques, de tot el que tenim per a visitar en el municipi, de restaurants. Vamos, superpositiu, eh? La gent des de bon matí estava ja en les voreres, estaven a tope de gent. Hasta que va passar la Vuelta, va estar el poble tot el dia, econòmicament, però amb altres ha sigut el 100%.
3: I a banda, Esther Vidal, sí que es va veure moltíssim el poble per la televisió, crec que el van anomenar moltíssimes vegades.
2: Sí, perquè com estava al port, pues mos van anomenar moltíssimes vegades i vam estar en primera línia tot el rato. Nosaltres estem super orgullosos i super contents.
0: Pues ahí teníem Esther Vidal, l'alcaldessa de Barx, que l'ha entrevistat la nostra companya Anna Llopis. I clar, ens queda un dels municipis de la Safor que també va ser protagonista el dissabte amb esta Volta Ciclista d'Espanya, que és Simat. Sebastián Maíquez, alcalde Simat, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Anna, bona vesprada.
0: Quina valoració es fa des de Simat?
4: Pues a nivell esportiu, una valoració molt gran, no? Vull dir, és un aconteciment històric que passar la Volta Ciclista per cima de la Valldigna, pues una gran alegria, la veritat.
0: Que guai, molt bé. I a nivell, no sé si va traure visitants, a nivell, pues, que comentava la alcaldessa de Barx, a nivell monetari, a nivell de repercussió de turista i de turistes i de gent que consumia al poble, o sigui, als restaurants, bars i tot això, que... Com ha anat?
4: Jo vaig comentar l'altre dia

0: gent d'ahir esperant que passara la volta.
1: Pues sí, la veritat és que hi ha arrastrat moltíssima gent de la nostra comarca, sigui com sigui, pues, si va també així per la tele, no? Que això també pues, sempre és positiu, no?
0: Pues la veritat que sí, donar a conèixer el teu poble i quan és la volta del ciclista a Espanya que retransmitix a un millor de pel món, retransmitix a tot el món, pues que coneguen el teu poble també és molt important.
1: Això sí.
0: I en la puta, i el que va passar, no? Pues que va, per desgràcia, pues el número 1 acaba justet en la circunvalació que passava per Simat. Mm. Que jo sí que vull dir que en nom meu i de tot el poble de Simat, pues que este ciclista Pogatxa pues que es recupere lo antes possible i que torne a pujar de la bicicleta al 100%, perquè ell és un espectacle.
1: Totalment. Sebastià Maí, que és alcalde de Simat, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, vinga.
1: Des d'ací, del nom de també de tota la redacció de Radio Gandia, també li desitgem una pronta recuperació a Pogatxar i que pronto puguem tornar-lo a veure. I de tots aquests pobles de la Safora, hem passat per Xeraco, per Baix i per Simat, i ara ens anem directament a la platja nord de Gandia.

0: Let's go. Let's go. I com cada dia tornem a connectar amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja Gandia en la Platja Nord. Avui ens atén Vicente de Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí, l'ambient?
1: Pues avui és com tots els dies. Una bandera verda, una briseta purpenes apreciable que mos ve entre el Llevant i el Xaloc, una afluència de gent d'un 70%, el nota que ha baixat un poquet, segurament serà per el canvi així de mes. I res, avui és un dia per poder vindre a disfrutar, ja que l'avui està a 29 graus. Molt un dia esplèndid.
0: Pues perfecte, i queda tota aquesta informació. Belmonte, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: I si parlem del cap de setmana, inevitablement hem de fer menció al final de la temporada, diguem, més forta de l'estiu. De fet, gran part dels treballadors i treballadores de l'hostaleria ja van acomiadant-se de les feines i són els, el major nombre, diguem, de treballadors que treballen a l'estiu a l'hostaleria. I ells mateixos ens conten això.
1: Sí, és el primer estiu que treballe i això, acabat ara segon de batxiller i pues ara vaig a la universitat a fer magisteri.
2: Pues jo vaig començar la carrera farà 4 anys, no, 5 anys, i en primer vaig decidir treballar en estiu i vaig vindre així per primera vegada i ja porto 4 anys. He acabat carrera i màster i així continuo en estiu. He fet finances i comptabilitat en la Universitat de València i ara he acabat el màster en auditoria de comptes per l'Audima.
3: Bueno, pues jo treballaré en estiu perquè ara en setembre que comencem el curs escolar pues pa tindre un poquet ahorrat i poder gastar i també per la carrera.
4: Pues mira, estic treballant tot l'estiu així, per treure'm algo de dinerets, perquè la setmana que ve ja torne a la uni.
5: Sí, ja fa 5 anys que estic treballant així, aquest és el quint any que estem oberts. Puig a València a estudiar, tinc allà en un pis d'estudiants i bueno, estudio arquitectura tècnica. I el que m'ahorre ara pues, és per pagar-me el pis d'estudiants i tindré un poc de diners en la universitat.
0: Pues ahí teníem, magisteri, arquitectura, finances, molts d'ells es preparen de cara a l'època d'estudiar, diguem, del curs escolar de la universitat, ja se'n van molts a València, per exemple, en sentit, entre altres, i se'n van preparats perquè han treballat durant tot l'estiu per estalviar i guanyar-se uns quants dinerets. I és que ara és l'últim, bueno, ara no, ahir i després ahir va ser l'últim cap de setmana d'agost i alguns ja donen per tancada la temporada de més feina i així ho celebren.

0: Amadeu Faust, president d'Estisafor i també propietari del restaurant Chef Amadeu. Conta'ns un poquet el simbolisme d'esta traca.
1: Bueno, això ja està fent-se popular, no? Tots els estiusos, després quan arriba el 30 o 31 d'agost, pues solen tirar la traca d'una de despedida dels estudiants, perquè la veritat que se mon van molta gent, i l'altra, pues, l'alegria una miqueta del cansanci i el mogolló que tenim damunt de lo que és l'estiu, perquè realment, pues, juliol i agost, pues, són dos mesos molt forts en hosteleria. I després de tot això, pues, és una alegria tirar la traca i dir, buah, per fi, han passat el mes d'agost, no?
0: Clar, parlàvem d'això dels estudiants, també el passat tu que gran part dels treballadors són estudiants?
1: Gran part, no, el 60% dels cambrers que tinc jo són estudiants.
0: Vale,
1: perquè avui en dia trobar una miqueta de treballadors per hosteleria, però la veritat és difícil. I ells, pues, clar, venen a guanyar-se els durets per després poder aguantar-se ells en els estudis, en els pisos que tenen alquilats, i, bueno, ajudar una miqueta a la família, i la veritat que sí, per nosaltres és una gran ajuda que vinguin, perquè si no estarien perduts.
0: Clar, que si encara que no siguin el millor professionals del sector, clar, són estudiants que suposo que aniran amb moltíssimes ganes, no?
1: Exacte, jo quan venen diu, jo no sé de camarero, diu, però tu tienes ganes? Diu, sí, pues si tienes ganes, tranquilo, que d'esto sale todo.
0: Ja està. Les ganes són pràcticament multipliquen, no?
1: Exacte.
0: Clar, no sé, fem un poc de balanç de com aquesta temporada d'estiu?
1: Home, jo penso que bé, no? No ha sigut una temporada d'estes de boom, per lo que porto a la vida, no per altra cosa, no? La vida ha pujat molt, els alquilers han pujat molt, tot ha pujat molt, la gasolina està a 2 pavos, és que era, sí. Avui en dia està tot tan apretat, però bueno, com a afluència de gent, jo penso que com a 3 anys, gent n'hi ha hagut pa manta, ha gastat una miqueta menys, però jo penso que espera això, perquè la gent, pues, tampoc pot tirar la casa per la finestra, no? Entonces, ha gastat el que ha pogut, ha fet el que ha pogut, i nosaltres també hem fet el que ha pogut, però penso que la valoració mitja, pues, penso que no ha estat gens malament, tampoc.
0: Clar, és el que diem, perquè jo, per exemple, jo sí que em fixava, dic, les terrasses estan plenes, però sí que és de veres que potser la gent, en lloc de dinar o de sopar, pues, va a prendre alguna cosa abans de dinar o de sopar, no?
1: Sí, el que és el dinar també, el que comentava, que antes si se'n gastaven 3, pues ara se'n gasten 2.
0: Clar.
1: Però simplement per això, perquè no és que no vulguin, sinó que tenen que passar 7 o 8 dies i tenen que anar a diversos puestos i tenen que anar a dinar, tenen que sopar, i la veritat que l'afluència ha sigut bona, però el gasto mínim, pues, ha sigut una miqueta més fluix.
0: I parlem si parlem de percentatges, no sé si s'ha reduït este percentatge o què?
1: Home, una miqueta sí, però ja el dic, que jo penso que això, tot això ho porto a la vida, no ho porto que Gandia ho faci mal ni que estiguem malament, no? Ho porto, pues, la vida, que la vida s'ha endurit una miqueta, i clar, la gent, pues, han hagut gent que ni ha pogut eixir de casa, perquè això és aixina, i la gent que ha eixit, pues, ha eixit apretat una miqueta i racionalitzant-se els diners per passar el 7 o 8 o 5 o els dies que han estat de vacacions.
0: Molt bé, però bueno, balanç en general, sí, positiu,
1: el balanç en general, la veritat que positiu. Per lo que tenim i el que volíem, pues, la veritat, jo penso que Gandia no ha sigut dels de darrere. Hem estat ahí puntals.
0: Molt bé. I a més, Amadeu, clar, inevitablement avui s'ha presentat, no?, esta festivitat de la Siga, Gandia, conta-m'ho.
1: Bueno, hem presentat la quincena de la Cigala, con tots els anys, i res, és una acció que per promoure, pues, els nostres productes, el quilòmetre zero, la llotja de Gandia, i bueno, són 21 restaurants que estem fent, pues, 21 varietat de 21 classe de cuinar la Cigala, i convidem a tota Gandia i a tots els turistes, pues, a vindre i a provar estos dies, pues, la quantitat de maneres de cuinar una Cigala, la Cigala de la llotja de Gandia.
0: Bueno, 21, eh?
1: 21, sí.
0: 21. I comença a partir de demà?
1: Sí, a partir de demà. Del 1 al 15 de setembre estarem, pues, presentant tots aquests plats.
0: Molt bé. Conta'ns un poquet per on s'orienten aquests plats, què és el que podem trobar. No sé si arrossos, bueno, fideuais, imagina, no?
1: Anem a trobar de tot. N'hi ha arrossos, n'hi ha plats combinats, n'hi ha carpaccios, o sea, n'hi ha una varietat molt gran. Cada cuiner, pues, en la seva idea i en la seva manera de treballar la Cigala, pues, ha creat un plat, perquè normalment per aquestes coses el que fem és crear el plat, no són plats que ja tenim, sinó pensem què anem a fer. Jo l'any passat vaig fer un revuelto en ou i la cigaleta i tal, hem guanyat fet un carpaccio de Cigala, o sigui, cada any, pues, anem pensant a veure de quina manera podem cuinar aquest plat i traure-li el fruit d'un material i d'una un producte nostre que la veritat que és molt apreciat i ara en esta temporadeta, que és la temporada de la cigala, perquè l'1 d'octubre crec que es comença ja també el paro biològic, uh-huh, per a poder tindre l'any que ve una altra volta, perquè si no tot s'acaba.
0: Claro.
1: I bueno, i la veritat que molt bé.
0: Molt bé, clar. És un producte que ja de per si és molt ric, no?, en sabor, en qualitat, per supost, que és d'ací de Gandia. Clar, és una forma també, esta quinzena de la cigala, per a reinventar-se, no?, dels bars, és un incentiu, els restaurants.
1: Exactament, és el que comentava, no?, que cada un, pues, el que intenta és no fer el mateix plat de l'any anterior i reinventar-se i a veure quin plat faig que no n'hi hagi per ahir o quin serà el millor, perquè entre nosaltres també hi ha pique una miqueta.
0: Ah, sí?
1: Tots volen fer el millor pla de cigala, no? Perquè la gent quan vinga a provar-ho diu, ostres, el que més m'ha agradat ha sigut el de Chef Amadeo, o el de Carlos Escoto, o el de, saps, el de qualsevol restaurant de Gandia, no?
0: I n'hi ha gent que està esperant, esta quinzena, la gent a preguntar explícitament per estos plats?
1: Sí, és com el putxero, quan ve la temporada del putxero, quan ve la temporada de la barxina, pues la gent sap que ho tenim, ja fa 5 anys que estem fent aquestes jornades, i la veritat que la gent pues, sí que espera perquè sap que ho fem i s'agrada, vol vindre a provar i saber què és el que es trama per així, no?
0: Molt bé, o sea que fem una altra vegada balanç. Al llarg d'estos anys cada vegada n'hi ha més gent que s'apunta a participar d'això.
1: Sí, igual que restaurants, també cada any hi ha més restaurants que s'apunten, doncs en gent igual, no? Cada any doncs, anem a més. Això es fa per això, per donar a conèixer i que la gent doncs, cada vegada doncs, s'apunte més. No?
0: Molt bé, i n'hi ha alguna normativa a banda d'utilitzar la cigala?
1: No, és de lliure albedrío, o sea que cada un pot fer el que li vinga en gana, el que es pense i el que pense que al seu client va agradar-li.
0: I quan s'apunten els restaurants, també suposo que faran pues això, una valoració positiva, no?
1: Sí, és com tot. Si no anara bé, l'any següent tampoc ho farien. O sigui, això, com cada vegada són més restaurants, és perquè algo bé estem fent, algo bé està eixint, entonces pensem que sí que és una bona iniciativa i que es funciona d'ells i a Gandia.
0: Molt bé. I per a tots els que estiguin escoltant, que suposo que també tindran els mateixos dubtes que jo, quins dies a la setmana? Són tots els dies a la setmana durant la quinzena? Per a dinar, per a sopar?
1: Són tots els dies, de l'1 al 15. Poden entrar en la pàgina web de Destisafor, ahí podran veure restaurants que estan adherits a aquesta quinzena. I són tots, de l'1 al 15, completament tots els dies.
0: Tots els dies per a dinar i per a sopar, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i pot ser també un incentiu, no?, de cara ja a acabar la temporada, doncs ja ara...
1: Sí, hi ha gent que després, quan acaba la quinzena, continua, a lo millor trau un plat que funciona. Jo, per exemple, ara en guany, no sé, la cigala, però el que és, per exemple, el mes de la barxina, pues van traure un plat que ha pegat tant que la gent continua demanant-me-lo, entonces el que ha fet és no llevar-lo de la carta.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Continua fent... Ara, tenint la mala sort de que el que és la barxina llista de Gandia... En esta temporadeta, ara no n'hi ha, torna a nyaure perquè les barxines, bueno, qui és de camp això ho sap, quan acaba la temporada tallen la barxinera a ras de terra i torna a rebrotar. Entonces ara d'ací uns 15 dies, 10 o 15 dies, tornarem a tindre barxina llista de Gandia i això per nosaltres pues, és un producte molt apreciat. Entonces jo no hi la llevo de la carta. I la cigaleta, pues, si fas un plat que pega tant, pues, a lo millor la gent quan torna també diu... Ja, no tens. Entonces, n'hi ha coses que es queden, que venen per quedar-se.
0: Però sempre respectant-lo aquesta temporada, no? Que, com
1: exacte,
0: has dit abans, per a que no s'acabi i que ho tinguem tots, eh?
1: Exacte, sempre respectant la temporada, sí, senyor.
0: Molt bé. Amadeu Faus, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé esta quinzena de la cigala.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: i d'un plat típic passem a un altre. Resulta que la gastronomia de la Safor ha tornat a despertar interès, si és que alguna vegada havia deixat de fer-ho. Esta vegada de la mà d'una creadora de contingut coneguda per molts de nosaltres, que de fet va estar així també al concurs del Cremaet, el Fiescrem, a Xeraco, i ella es diu Pilarín, qui va parlar del Boñítolo.
1: Bueno, estic així la fresqueta i estic molt a gust, però m'ha enterat que n'hi ha unes que està fent Boñítolo al forn, que no sé ni pronunciar-ho, me'n vaig a veure què diuen, com es fa i si em conviden a una casalla o algo.
2: Que bona setmana.
3: Dos
2: cassolotes.
1: Així tenim a la cuinera, que mos explique què porta.
4: Pues bueno, això és Boñítolo al forn.
0: Bueno, Pilarín diu que va parlar en la cuinera. Clar, en un moment en què tot va ràpid, i el més important és que siga pues, la immediatesa, Pilarín aposta per la nostra cultura, per les coses que es fan a foc lent, per indagar en tot allò que per a nosaltres és costum, però per a altres pues, potser no ho coneixen. El cas és que es va colar a una planta baixa de Favara, on un grup de veïnes es van reunir per a sopar. I sopar al voltant d'una bona cassola de Boñítolo, un dels plats típics d'ací de la Safor. La cuinera, Tònica Balbastre, Toñi, de Rótova. Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
0: Què el va parecer que Pilarín, la influencer, s'interessarà per un plat típic d'ací de la Safor que cuines tu?
5: Pues a mi em va parecer la veritat que molt bé, el que passa que va ser inesperat, jo no me l'esperava, però quan la vaig veure entrar així baix en ma casa, pues jo m'ho vaig imaginar en seguida perquè sé ella de què va. I la veritat que vaig estar molt contenta quan la vaig veure entrar, perquè venia en una alegria que expressava una cara que, bueno, de confiança i alegria. I bueno, molt bé, la veritat que sí.
0: Que guai. Escolta, i què li vas explicar? Què porta el plat este típic?
5: Pues este plat jo que recorde ve de la Safor, perquè les nostres mares, igual que sa abuela de Pilarín, que era de Llaunau, igual que les meves germanes tot, i moltes de les que estàvem ací baix, que també eren de la Safor, ho coneixien però per les mares. Mm-hmm. Entonces, clar, pareix que sigui això ja una tradició. A mi mateixa em va ensenyar la meva mare a fer la cassola i després els meus germans també n'hi fent. Mm-hmm. I la veritat és que és un plat pues, molt típic d'ahir, de la Safor. I porta un Boñítolo salat, que el tens que de salar unes quantes hores abans de preparar-lo. Mm-hmm. I després porta queredilles pelaetes, talladetes així a la llarga, i es posa també tomaca i alls tendres. Jo en aquest cas vaig posar tomaca natural, que sempre és millor que la de pot, per suport, sempre lo natural és millor. La vaig ratllar i vaig posar per damunt, després vaig adornar el Boñítolo per damunt, li vaig posar el caldo que li tocava pel condumió que tenia i després li vaig adornar en uns pinyonets, un poquet de julivert i una miqueta d'espècies, però pebre roig i aigua, molt poquet. I la veritat és que em va eixir molt bo, em va eixir boníssim. La veritat que sí, estaven contentes, perquè se'n recordaven de les seues mares quan ho preparaven també, i elles des d'entonces que no n'havien menjat. I va ser un comboi molt gran, la veritat. Estàvem així molt contentes totes.
0: Que guai, molt bé. I escolta, això té una pinta que a aquestes horetes ens estan entrant a tots unes ganes de menjar Boñítolo. Clar, això ve de generacions en generacions. Tu l'has ensenyat a fer algú més?
5: Jo, així, l'altre dia us ho vaig explicar més o menys com ho feia, però jo pense que la generació d'ara no té molta gana de cuinar igual que nosaltres, però bueno, sempre hi ha alguna que sí que li apanya. La veritat que és bonico, que passa de tradicions en tradicions és bonico. Jo me recordo tant de les dones quan anaven al forn en aquestes cassoles de test, que ho portaven al forn de llenya entonces, en aquell entonces, i era bonico. Ara mos apanyem en el de casa, però també mos és bo.
0: I també ho fas en cassoleta d'estes de fang, no?
5: Sí, en una cassola de fang. La veritat que jo penso que queda millor o en aquesta o en una de porcelana. Jo en aquest cas ho vaig fer de fang, i n'hi vaig fer dos, i estava molt bo, la veritat.
0: Que bo.
5: És un soparell de xina ligero, però està guai, està guai.
0: I el consideres fàcil de fer o què? O necessita dedicació? Sí.
5: No massa dedicació, perquè una vegada les credilletes pelaetes ho poses al forn i ell va fer la seva feina. No és massa, no té massa feina, la veritat. I és un soparet que la gent assigna de la nostra edat i més majors ho aprecien a muntó. La gent jove a lo millor no tant, però la gent de la nostra edat jo crec que sí que els apanya.
0: Que bo. I clar, però sabem un poquet d'on ve? No sé si és que abans n'hi havia molt de bonyítol per ací, la Safor, o no sabem això d'on ve?
5: Jo no sé exactament d'on ve. Sé que per lo menos per la part de la Safor, per ahir per Rotova i Llaunou i Adori, tots aquests puestos, igual que en la Font i tot, es feia prou. Mm. Però no sé exactament d'on ve. Sé que quan ho feien estava boníssim i continua estant. Però no sé si és que antes n'hi havia més, menys, no sé. Jo normalment el compro en la salaureria i el de sal en casa i vaig preparant-ho.
0: Molt bé. Això sí, s'ha de tindre en compte el que s'ha de desalar primer, eh?
5: Sí, unes perquè si no seria impossible menjar molt. Vale. Primer és de sala i després ja ho prepares.
0: Molt bé. Pues, Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Vale, molt bé. Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Jo veuré si el provem algun dia. Si el convidem a ser a la ràdio i m'ho portes un poquet.
5: El dia que vulgueu, ne fem. Perquè a la teua sogra crec que també li deixen ben bones. Que jo les aprovaes. Les aprovaes. Tots els estius ne facin. És que tranquil·la que ne farem algun dia.
0: En la família aprovarem. Moltíssimes gràcies.
5: Vale, molt bé. Adéu, bonica. Adéu. Adéu.

0: I estem parlant durant tot el programa de que és l'últim dia d'agost i per tant de cara al setembre cal fer balanç de com anar la temporada d'estiu més forta, que són els mesos de juliol i agost principalment, tot i que cada vegada s'avança més la temporada i van, cada vegada es comença abans, no? Per fer un balanç de tots aquests mesos, doncs tenim així els estudis de Ràdio Gandia, la regidora de Turisme de Gandia, Balbina Cendra. Regidora, bona vesprada, benvinguda.
1: Bona vesprada, gràcies.
0: Quin balanç es fa d'aquest estiu, d'aquests mesos d'estiu, quant al turisme?
1: Jo, com bé tu dius, primer que res parlar de que aquesta temporada que és l'estival, purament estival, no és una temporada que s'acabe, no és una temporada que es tanque, és una temporada que actualment comença molt pronte, comença en caps de setmana i que acaba molt més tard, perquè continuem en la nostra programació. Cert que té que baixar, evidentment, aquesta intensitat que fem en l'estiu quan decidim que la platja siga un aparador del que fem tot l'any perquè la gent puga vindre. Al final el que busquem és aquesta fidelització de públic, que és el que es busca en general. Al final hi ha el tipus de turista ha canviat, ja no trobem el mateix tipus de turista, aquell turista que venia i podia estar 15 dies, 3 setmanes o inclòs un mes, sinó que ara parlem d'escapades, parlem d'un altre tipus de turisme que pot vindre al llarg de tot l'any. I bé, si anem a fer, a parlar d'aquest balanç d'estos dos mesos i mig que hem tingut per davant, jo penso que és un balanç prou optimista, prou positiu, dins de que té algun però, no? Si parlem, cal parlar de diferents, per parlar en propietat aniríem a veure'l des de diferents punts de vista, no? Vale. Si parlem de l'ocupació, les dades d'ocupació hotelera, estem parlant d'unes dades més que positives. Més que positives respecte a què? Respecte a altres destinacions. A nivell de conjuntura general, tant internacional com nacional, sabeu que hi ha una inflació que no permet tampoc el que la gent faci les mateixes despeses que feia. Així que sí que ha vingut la gent, sí que ha hagut una bona ocupació dels hotels en una bona rentabilitat econòmica i continuen en marxa, els hotels continuen en marxa i continuen treballant, que això és molt important, el parlar de que això continua i ve un altre tipus de públic, però sí que és cert que hi ha hagut una conjuntura general d'un gasto que va baixant. Per què? Pues perquè la gent té que prioritzar, no? Va als hotels, alquila l'apartament, però potser no puga fer totes les eixides que feia. Això també fa que el balanç a nivell de gastronomia, a nivell dels bars, dels restaurants, hi ha bars que ens diuen, no, ha sigut la millor temporada de la meva vida. Ho hem sentit. I després n'hi ha altres que diuen, no, un any han gastat un poc menys, s'han fet menys copetes, menys cervesetes. Això també està passant-nos en els quioscos, per exemple. N'hi ha quioscos que diuen, pues jo he tingut una rentabilitat altíssima, i altres el diuen, pues a mi m'ha baixat un poquet. La gent ha anat triant, seleccionant què feia, a on anava, com anava, ha estat mirant, planificant-se. Si faig un balanç general, jo vaig a fer un balanç positiu, perquè estem veient ciutats com València, Benidorm, que és la eterna, diguem, ciutat turística per excel·lència, o Cullera, pròpiament dit, que han anat a la baixa o que tenen uns números prou més baixos que Gandia, i jo vull pensar que en tota la tasca de dinamització, totes les fires que hem fet, tot el que estem treballant, la gastronomia, totes les activitats que portem a primera línia com a aparador, dinamització de tota la platja, portem tota la ciutat cap a la platja perquè la gent sàpiga que Gandia no està si sol en estiu, que Gandia està tot l'any. Jo sempre penso que els balanços poden fer-se ja a partir de març i inclús alguns fins a octubre, novembre. Per què? Perquè nosaltres continuem, no? És que continuem en aquestes activitats. Hem tingut molt d'èxit en les activitats a la mà relacionades amb l'esport. Moltíssima gent que s'acosta a les classes del matí. Això fa que aquesta imatge més saludable, aquesta imatge més del binomi esport o ciutat saludable en el turisme, hagi estat molt present. Això atrau a molts públics que després venen a les proves esportives de tot l'any, al igual que el Levántate Corriendo, que ens ha ajudat. Jo sempre dic que l'esforç este que fem perquè en estos mesos d'estiu després treballem molta gent tot l'any, mm-hmm. jo tinc que agrair sempre a les entitats, a les associacions i també a entitats privades que ens ajuden a fer-la, perquè estem parlant des de la Setmana Santa, les falles, mm-hmm. Estem parlant dels festivals, dels propis promotors dels festivals que també estan ahí dins, estem parlant dels clubs esportius que estan treballant i coordinant amb nosaltres totes les activitats que fan per a que l'estiu, aquests dos mesos, siguin un tast, un aparador de Gandia. Això ajuda a poder tindre i poder contenir més aquest turisme que ara mateix, per qüestió de despesa, està costant-li un poc més vindre, han triat Gandia per davant d'altres destinacions, això és importantíssim, algo té que veure tota l'activitat que es fa i tota la promoció, a part de que estem treballant des del màrqueting online, però bé, després també tot el que hi ha, jo penso que això és importantíssim, no sé.
0: Parlem de, per exemple, la bandera blava que renova Gandia cada any, o també inclús de la cavalcada de falles que es va fer en estiu, també precisament per això, no? Perquè es vegera...
1: Al final és una forma més, jo sempre ho parlo, no? Perquè al final ho parlo i ho conte, perquè el tema de la sostenibilitat social, a mi m'agrada dir-ho i explicar-ho, evidentment sostenibilitat social de turisme és que tot el món puga estar, no? Que tot el món puga vindre, que hi hagi per a tots els públics. Crec que Gandia compleix molt bé el que tot el món puga estar a la platja i que no hi hagi restriccions ni n'hi hagi complicacions. Jo crec que per això tenim un bany adaptat, per això tenim moltes coses que la bandera blava ens va avalant. Però la sostenibilitat social també té una vertent personal en quant a que els col·lectius es senten identificats en allò que passa allí, en el turisme, en què formen part, no? d'aquest turisme. Així, jo no diria que Gandia té turismofòbia, jo diria el contrari. Per això, quan veig algun... estem veient exemples en les Balears o en algun altre lloc que parlen de turismofòbia, en manifestacions... Així tenim a les associacions de la ciutat, a les Federació de Falles, a Setmana Santa, a les associacions particulars, el Tio de la Porra, a la gent que fa la música, promotors de música, treballant en la programació de l'estiu per a que a la gent que ve dir-li som això, som el millor, vine al llarg de l'any, el convidem a fer el que vulguis, la Fira i Festes, que estem treballant-la també perquè siga festa d'interès turístic nacional, primer autonòmic, que és el pas en el que estem, i després el nacional. Però crec que aquesta sostenibilitat social que té moltes vessants des de la més social realment, té que arribar a tots. Té que ser sostenible, però té que ser per a totes les persones, no pot haver restriccions, això ho complix, però el fet de l'acostament de la societat a totes aquestes persones que es visiten i que el que volem és que es senten acollides.
0: Molt bé, clar, és... Gandia és un exemple claríssim de tot això. Regidora, m'agradaria preguntar-li, perquè, clar, ha fet una comparativa en altres ciutats punteres, no? com Benidorm o Cullera, però si es compara amb altres anys, potser ha baixat un poquet el turisme o es manté més o menys?
1: Ha hagut, pel que estem veient en dades de l'INE, en dades d'Osbec, en dades pròpies de les que recollim així en Gandia, estem creuant dades... Hi ha hagut una xicoteta baixada generalitzada,
0: de tot.
1: Però molt poc. Estem parlant que d'un ple tècnic que són el 99, així hem arribat al 94 o al 95. N'hi ha punts concrets. Com s'ha suplit això? O com es supleix això quan és un tema d'hotel? Pues en els preus de les habitacions, per exemple. Ha hagut una rentabilitat per habitació pues que ha sigut més bona. A vegades no fa falta més, fa falta millor.
0: Clar.
1: Tots els sectors s'han pogut adaptar per igual. Caldria veure sector per sector i com ha anat. El que sí que podem dir és que hem pogut conservar tot allò que teníem i quedar-nos al cap, i que molta gent que ha tingut que triar des de la Comunitat Valenciana quina ha sigut la seva destinació, en el seu cap i en la seva primera opció, hagi estat Gandia. Això és important.
0: Bueno, i de la valoració de, bueno, que venien comentant, de totes aquestes activitats de Gandia a la Mar, suposo que també ha participat molta gent, no?
1: Moltíssima gent, i el que estem veient, sobretot tant en ocupacions com en participació en les activitats de Gandia a la Mar, molta gent de públic internacional. De fet, hem tingut una pujada de públic internacional interessant des de al llarg de tot l'any, però concretament en agost ha sigut del 12%. Estem parlant de negocis que ens comenten que quasi tot el seu públic ha estat en públic internacional. Això ha hagut, ho hem trobat en les activitats, i les activitats en general podem dir que han estat un èxit, que totes han tingut repercussió, que els jocs a la mar, tots els dies que ho ha permès el temps, les onades de calor, enguany han tingut molts hàndicaps, sobretot en el temps, en les alertes, sí. Però ahir hem estat en que els dies que es podia poder estar fent esport, els dies que es podia, i estem parlant de que les mitges de 100 persones, quan parlem d'esport, entre les 50 i les 100, que això és molt, un cupo mínim, perquè estem parlant de la... No n'hi ha un aforament tancat, és obert, però sempre s'ha tingut, sobretot en agost, a l'agost han sigut cupos on ja molt plens, però sí, activitats de xiquets, els que són passacarrers, tots els passacarrers han tingut molt d'èxit, concretament el que van fer en la companyia teatral La Fam, el drac que va recórrer la primera línia en focs d'artifici, el castell d'estiu, bé, jo crec que hem fet molt, crec que ha tingut la seva repercussió i anem a continuar, a veure què és el que passa, continuarem avaluant, continuarem parlant en el sector per a millorar, així mai es dona res per fet, perquè si alguna cosa és canviant és el turisme, que va depenent directament de l'economia, i tenim que adaptar, i tenim que veure què és el que fem i què passarà, no? I què va passar l'any que ve. Pues ja estem treballant en el paradigma de què va a passar i a fer una temporada que ens arribi el més possible hasta Nadal, si el temps ens ho permet, en les activitats en marxa, la falla a la mar que la tenim per davant, que la gent vinga a la nostra fira i festes i que puga pegar-se un banyet i que, bueno, que tot estiga un poc combinat i que tots aquests productes que tenim estiguen a l'abast de tots per a que tornen a triar-nos, que quan pensen en unes vacances, en un relax, en una comoditat, diguem, doncs me'n vaig a Gandia, que n'hi ha coses que fer.
0: Exacte, i durant tot l'any. Malvina Sanda, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
0: I si parlem de valoració d'estiu en general des del govern local, quin balanç es fa des dels hotels i quin balanç fan els turistes? Doncs se n'ha anat a comprovar el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada.
3: Hola Celia, acabe de entrar a Mateixa al hotel RH Bairén, ya sabem, en primerísima línea de la platja de Gandía, y me vas directamente, quédate en la directora, pero mientras baja Beatriz, yo he visto así en recepción a un matrimoni. Muy buenas, caballero.
4: Sí.
3: ¿De dónde son vosotros?
4: De Valencia.
3: Están fent, se'n van, ¿no? El check-out.
4: Sí, se acaben las vacaciones.
3: Os digo un poquito de pesar.
4: Hombre, pues sí. Però...
3: Quants dies han estat així?
4: 8 dies.
3: Ah, 8 dies, això està molt bé. És la primera vegada que venen per així o ja són habituals?
5: Ja 5 anys venem.
3: Això vol dir que els agrada aquest hotel?
5: Sí, estem molt a gust, sí.
3: I 8 dies, què solen fer vostès? Van més a la mar, es queden a la piscina, van a l'espa...
5: A la mar no, anem a la piscina.
3: A la piscina, s'està millor ell, no?
5: Sí.
3: I...
5: Ja anirà a la mar a veure-la perquè jo dic, me'n vaig anar i no xafa la mar.
3: No, no lo contaré, pero al menos Borela.
5: Exactamente, no, Borela sí que la veig.
3: Vostès se'n van, sempre solen agafar este, perquè coincidís que avui se'n van i avui és l'últim dia d'agost. Sempre trien el mes d'agost?
4: Normalment en agost les agarrem, a partir del 15 al final.
3: I el mes de setembre no s'ho plantegen?
5: No.
3: Directament.
5: De veres.
3: Per allò de l'oratge que
5: pot... Sempre venim en agost.
3: Però per qüestió també de l'oratge que pot ser que ploga més en setembre o no?
5: No.
3: Perquè s'ha agafat el mes d'agost.
5: Sí.
3: Perquè també diuen que setembre sempre és tot més barat.
4: Sempre és més barat, però el mateix les obligacions les tenim en casa també.
3: Sí, hem de complir. Perquè si no tinguin obligacions estaríem més temps així.
5: Exacte, sí. Segur que sí.
3: Molt bé, doncs bon viatge.
5: Gràcies.
3: Bon viatge i l'any que ve més.
5: L'any que ve, si Déu vol, tornarem.
3: Perfecte, gràcies. Vale. Sí mateixa, en el hall, en recepció, hi ha una altra senyora, muy buenas, ¿cómo se llama?
6: María Jesús.
3: María Jesús, ¿de dónde es usted?
6: De Ciudad Real.
3: De Ciudad Real. Veo las maletas, todo indica que ya se han acabado las vacaciones.
6: Sí, ya hemos estado un fin de semana, nada más.
3: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana aquí en el Hotel RH?
6: Muy bien, muy bien. La verdad es que es fenomenal. Me ha gustado mucho. Además, no conocía Gandía para nada, la primera vez que he venido... Y me ha gustado mucho, la verdad que sí.
3: Primera vez en Gandía, primera vez en el Hotel RH Bairén, en primera línea. ¿Usted es más de piscina o de playa?
6: De playa, me gusta.
3: ¿Esta piscina la ha probado o no?
6: Pues es que no nos ha dado tiempo, hemos estado solo 2 días y no nos ha dado tiempo, pero tiene una pinta espectacular.
3: Se va el último día del mes de agosto. Hay quien prefiere septiembre porque es más barato. Hay quien dice, no, a mí agosto no me lo quita nadie. ¿Usted de qué mes es normalmente para vacaciones de verano?
6: Hombre, a mí me gusta julio, la verdad. Julio me gusta más.
3: Perfecto. Pues muchas gracias.
6: Nada, a ustedes.
3: Buen viaje.
6: Gracias.
3: Gracias. Y ahora sí, Celia, ya está así. A nosotros, la directora del Hotel RH Bairén, Beatriz Martínez, ¿qué tal?
7: Molt bé, vosotros.
3: Monatos bé, però aquestes persones que se'n van, jo me donen un poc de pena perquè s'acaben les vacances, però bueno, per això valorem. Avui és dia d'eixida més que d'entrada de clients.
7: N'hi ha de tot, eixida i entrada, perquè ara venen pues, des de setembre, encara que siga 31 d'agost, ara ja venen des de setembre.
3: Ara parlarem de setembre, però primer podríem fer ja un balanç del mes

0: Sí, de moment, pues no, de reserves que tenim, pues sí. no està mal.
1: I ese 90% també és una mitjana habitual per al mes de setembre?
0: Sí, el que és setembre ja és un mes que a la gent des de fa uns anys li agrada molt. Antes pareixia que era fins al 31 d'agost, però el que és setembre és un mes molt tranquil, cada vegada hi ha més gent que tria pues, mesos com juny i setembre, con lo qual allarga un poc més també la temporada. I és un mes molt... pues més tranquil, més ja pues més matrimonis,
1: és més familiar encara que el mes d'agost.
0: Ja no n'hi ha tant de xiquet, eh? Entonces és com per això, és un mes molt molt tranquil. Estan tots en el cole, pues estan pues la platja un poquet més buida, els preus són més barats també, entonces hi ha molta gent que també gent que no pot agafar-se vacances en agost com nosaltres, per exemple, sí. que clar, tens que triar altres mesos. Entonces, la temperatura és ideal. Ja no fa tanta calor, però continua fent una temperatura ideal per a disfrutar de la platja i disfrutar de tot i de restaurants, la gastronomia per ací, o sigui que hi ha molta gent que tria setembre.
1: Bueno, i ara és que vinga setembre tindrà el mes de la cigala, que organitza Destí Safor, que també és un bon reclam gastronòmic.
0: Pues sí, també tindran eixa opció i, bueno, i la gent encantada, quan més coses millor.
1: No sé si podem anar, mentre anem parlant, anem caminant, perquè Cèlia, en la piscina encara hi ha gent, igual que en la platja, i és un espai que també atrau molt al turista per a elegir l'hotel RH Bairén amb permís de la Infinity Pool i de l'Spa, però la piscina encara està donant de sí, no?
0: Sí, encara la piscina. Bueno, nosaltres sabeu que no tanquem en tot l'any i la piscina la tenim oberta tot l'any també. O sigui que no tanquem la piscina tot l'any, però bueno, ara en setembre la gent encara pues això, disfruta de la platja, de la piscina. Mira, si està el socorrista arribant amb el toall.
1: Estava buscant el socorrista per veure si podia fer-li alguna pregunta.
0: Sí.
1: Està portat així les tovalles. És que penseu en tot el detall. El senyor socorrista, Marc, té la fitxa... No, senyora. Què estàs fent? Repartint ara toalles?
2: Sí, entreguen unes targetes i se les canvia per toalles.
1: I aquestes targetes les arrepleguen en recepció?
0: Sí, el dia de l'arribada poden agafar les targetes i així pues, no tenen que... Bueno, pues, una vegada ja han gastat les toalles, les poden deixar així altra vegada, les canviem altra vegada per targetes i no tenen el pues, bulto més que portar, no? Totes les facilitats.
1: I també perquè allò de lo ajeno hi ha gent que... I les toalles d'un hotel, mà que les encanta a la gent emportar-se-les. Sí.
0: És que és una cosa que jo dic, mira que les toalles és algo... Sí, s'agrada a la gent, però bueno, nosaltres el que vam fer és això, canviem per la targeta i per lo menos, pues bueno, ja no tenen que portar la tovalla darrere, se l'emporten a la platja, venen i bueno, la facilitat, això que la tens, sí. Que no és com en casa, que arribes i tens que estendre-la o tens que ficar-la a la rentadora.
1: És la comoditat de l'hotel que tu fan tot.
0: Claro, sí.
1: Per això venim a casa. Sí, amb el seu permís també, anem un poc, perquè estic veient la xica que acaba d'agafar les tovalles, per allò de, a veure, si agost, setembre, perquè són dos mesos de rivalitat a l'hora d'agafar les vacances. Hola, muy buenas. Acaba de coger las toallas, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y ahora está la tumbona, tranquilamente, a la sombra, aquí en la piscinita. ¿Hasta cuándo las vacaciones?
0: Hasta hoy.
1: ¿Hasta hoy?
0: Aquí, sí, aprovechando, sí, teníamos una comida familiar y nos hemos venido aquí. No lo parece,
1: lo lleva muy bien, que hoy se le acaban las vacaciones.
0: Bueno, estoy con las pilas cargadas ya.
1: ¿Agosto o septiembre, las vacaciones? Son dos meses ahí, por aquello, no, yo septiembre, que hay menos gente, es más barato. Yo agosto, si tuviera que elegir...
0: Sí, a septiembre, por supuesto. Lo que pasa es que con vacaciones escolares, agosto, te toca sí o sí. Sí.
1: ¿Y va contigo? Sí. ¿Está joven?
3: Sí.
1: ¿Tú quién eres?
3: Lola, su hija.
1: Su hija. ¿Tú prefieres en agosto o septiembre? Entre septiembre, por el tema de la escuela, el tema escolar te será más difícil, ¿no?
3: Pues sí, un poco más. Yo prefiero agosto.
1: ¿Agosto?
3: Sí.
1: Por el tiempo, aunque esté lleno de gente, te da igual.
3: Me gusta más la gente. Y el tiempo, pues, lo hace mejor en agosto que en septiembre.
1: ¿Esta es tu otra hija?
4: Otra hija.
1: Acabas de salir. ¿De dónde vienes?
4: De la piscina.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo está el agua?
4: Muy buena.
1: ¿Todavía se puede nadar bien? ¿Está buena temperatura?
4: Sí.
1: Entonces vienes de Cocentaina. Que me han dicho que os vais hoy a casa.
4: Sí.
1: Qué penita, ¿no? Pero bueno, ¿te lo has pasado bien?
4: Muy bien.
1: Pues de eso se trata. Muchas gracias, familia. Gracias. Por cierto, cuando de momento ya han sacado las cosas, las maletas de la habitación o hasta...
0: Aprovechando que a las 12 la tenemos que dejar y aprovechando hasta última hora, que se está muy bien aquí.
1: Cuando falten 30 segundos.

0: para las 12, entonces arreglo.
1: Gracias.
0: No, veiem ara també un exemple de família, no? Sí. Que estan disfrutant i...
2: Fins a última hora aprofiten, sí.
0: És el que sol passar. Anem a preguntar a Boré, perquè allí veiem també a uns senyors, anem a preguntar-los, Cèlia, també, perquè, no sé, estem pillant a la gent que avui se'n van tots. M'agradaria
2: pillar a tots.
0: Que entrara.
2: Que arribi,
0: no? Muy buenas, caballeros. ¿De dónde son?
3: Vancouver, Canadá.
0: Canadá.
3: Donde está muy frío.
0: Muy frío. ¿Es la primera vez?
3: Aquí en esta, no. Mi madre nació aquí en España.
0: Pero de vacaciones, ahora, ¿hasta cuándo?
3: Yo estoy aquí 2 meses, ellos por un mes.
0: Estoy... ¿Dos meses?
3: Sí, 2 meses.
0: Ya quisieran, muchos, ¿no?
2: Sí.
0: Dos meses. Ella es Beatriz, la directora del Hotel RH, o sea que... No, 2 meses da para mucho, ¿eh? Relajarse, fiesta, pensar...
3: Mi madre nació anoche en Guadalajara y vamos a subir un poco tiempo para las fiestas.
0: Perfecto, pues que sigan bien las vacaciones y buen viaje.
3: Gracias.
1: Disfruten.
0: Vea, muchísimas gracias por atender, siempre es un luxe y un placer vindre así y que continúen las vacaciones, espera que puga.
2: Exacte, espera que puga.
0: La directora del hotel, tú, com van les vacances, ja les has tingut?
2: Encara no, ja les tindrem. No falta molt, però bueno, ja les tindrem. Però bueno, m'he estat bé, eh? M'he estat bé en aquestes vistes, sí. no ens fa falta més.
4: Fantàstic.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Cèlia, sí. La piscina sí, a no res, a 1 metre.
5: Que jo bo.
0: Crec que...
5: Home, un banyet.
0: La directora me pot tindre algun banyador que deixar-me. La toalla ja sé que la puc tindre també. Així és que vaig a banyar els peuets i ja torne cap a l'estudi, ja estarà.
5: Vinga, perfecte, Dani, fins ara. Vine sec, eh? No mos banyes tota la redacció i ja està. Moltíssimes gràcies per apropar-nos aquesta informació, com sempre. Gràcies, Dani.

0: Pues amb este músic de carrer de xarango anem amb una dada molt curiosa. I és que, tal com hem vist al Facebook del Palau Ducal, un dia com avui, però de 1888, la Companyia de Jesús adquiria el Palau Ducal de Gandia i s'encarregava de recuperar el patrimoni i l'arquitectura del conjunt històric i artístic de la família Borja. I precisament este aniversari coincideix també amb unes obres que s'estan produint per salvaguardar la riquesa d'este palau. Estela Pellicer, directora del Palau Ducal. Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Esta adquisició per part dels jesuïtes va ser molt important, no?
1: Sí, tant que va ser important perquè, bueno, ells adquirixen el Palau Ducal en una subhasta i, clar, el principal motiu per que ells tenien aquest interès en adquirir el Palau Ducal era perquè al Palau Ducal, evidentment, havia nascut un sant de la seva ordre, que era Sant Francesc de Borja. Mm-hmm. Sant Francesc de Borja, que va ser el quart duc de Gandia de la família Borja i va arribar a ser tercer general de la ordre i després, com sabem, sant, que avui és el patró de Gandia. Mm-hmm. I per això mateix, per la importància per a ells simbòlica i religiosa de l'edifici, ells tingueren gran interès en comprar-lo. I per una altra banda, gràcies a aquesta compra que fa la Companyia de Jesús, segurament, gràcies a aquesta compra, el Palau Ducal ha perdurat fins avui en dia, perquè no sabem què haguera passat si en aquesta subhasta l'haguera adquirit qualsevol altra persona, perquè el més segur en aquell moment, que estem parlant de finals del segle XIX, quan hi ha una tendència cap a, diguem-ne, de modernitzar la ciutat, i en Gandia, per exemple, assistim a la demolició de les muralles perquè la ciutat tenia que créixer, segurament no haguera arribat fins avui en dia, s'haguera tombat i hagueren construït segurament cases.
0: Mm-hmm. Que fort, eh? I clar, també té molta transcendència precisament aquest esforç que fan, no?, per preservar este punt del patrimoni històric de Gandia, perquè avui en dia les obres també estan incidint sobre precisament coses que han construït, que van construir o que van preservar ells també, no?
1: Exacte, el primer que fan evidentment la Companyia de Jesús quan adquireixen el palau és adaptar-ho a la nova funcionalitat. Evidentment ja no anava a ser un palau, sinó que anava a ser col·legi i residència de jesuïtes. Ahí també hi havia noviciat i, clar, s'adapten totes les estances a la nova funcionalitat. Entre elles, el que es fa també és restaurar i fer com una espècie de homenatge o una espècie de santuari a Sant Francesc de Borja, que va néixer en aquest palau. Una de les primeres obres que fan dins del palau és la construcció de la capella neogòtica, que, com bé has dit, és una de les estances que se van a restaurar en este projecte de restauració que està en camí. La capella neogòtica és la primera obra d'aquest estil i en esta etapa, esta nova etapa del Palau Ducal, etapa de jesuïtes que es construeix al palau. Es va consagrar en l'any 1896, es fa en la planta noble, on en aquell mateix lloc era on estava l'antic despatx dels ducs. Val? Recau a la sala d'audiències, el saló de corones, entonces a la sala contigua estava el despatx. I en aquest espai es decideix dedicar-li a Sant Francesc de Borja construint una capella d'estil neogòtic, que era la tendència de les companyies religioses en aquell moment, no? Els estils, el revival, rescatar estils artístics medievals, la gran majoria, a noves construccions.
0: Mm-hmm. Que guai, que interessant tot això que en comptes, Estela. Clar, tot este patrimoni històric continua sent preservat i sobretot pues, ofertat i informant sobre això per a que ho conega molta gent, no? Al Palau teniu moltes activitats.
1: Al Palau tenim moltes activitats, continuem en les visites guiades, audioguies, continuem també en la programació d'estiu, tenim per davant dos barrocs i vermuts, tenim el dia 3 este dijous i el dijous que ve, les visites nocturnes també les continuem esta setmana i la setmana que ve, i també i en això vull agrair a l'equip del Palau Ducal, en este cas l'autor del post que tu has vist, que és Adrià
0: el que t'ha fet estar avui ací,
1: sí,
0: ara,
1: és Adrià Bertomeu, perquè està molt al tanto de totes les efemèrides i qualsevol data que puga ser particularment interessant, perquè hem de tindre en compte que el Palau té 700 anys d'antiguitat i no solament ens ha d'interessar la història dels ducs reials o la història d'Esborja, que és interessantíssima i la tenim que donar a conèixer, sinó la història també més recent, no? La història contemporània del Palau Ducal, que tenim una fita tan important com és la compra de la Companyia de Jesús i tots els finals del segle XIX i principis del XX.
0: Molt bé. I per a qui vulgui saber tot això, ja ho sap, que n'hi ha visites guiades. Sobretot, clar, ara d'estiu, per la nit, perquè no faci tanta calor, no?, i que s'estiga més bé. Ja que estem fent balanç al llarg de tot el programa de com ha anat l'estiu, com han anat les visites al Palau Ducal?
1: Bé, ha anat molt bé. La veritat és que la tendència d'estos últims estius és positiva. Cada vegada ve més gent al Palau en estiu. Sí que és de veres que no és la temporada alta del Palau, tenim més públic en tardor o en primavera, però gràcies a la difusió que se fa no solament des del Palau, sinó de les institucions, de l'Ajuntament, des de Diputació, des de Comunitat Valenciana, vull dir, se fa fent una tasca molt important en donar a conèixer el Palau i que Gandia no sols siga coneguda com a destinació de sol i platja, sinó cada vegada més les persones que venen a la platja a estiuar o a passar un cap de setmana o una setmaneta a la platja destinen un rate del seu temps a passar-se pel centre històric i vindre al Palau.
0: S'escapen un moment de les vacances de sol i platja per vindre a conèixer més de patrimoni de Gandia. Estarà moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.